0: Quan per fi trobes un lloc on t'entenen, t'escolten i et cuiden, tot en Caixa. Caixa Popular. Cuidem les persones.
1: Si tens més de 16 anys i encara no saps què fer amb el teu futur, deixa de menjar-te el cap. Al cicle de formació professional de la família agrària aprens practicant des del primer dia. Pràctiques en empreses, tecnologia virtual aplicada a situacions reals dins del projecte quàntic i en un sector amb plena ocupació. Matrícula oberta a l'Institut.